0: La Obra Cultural Balear lanza un mensaje a la ciudadanía, lo estábamos escuchando, y lo hace en forma de poema, La Balanguera, que se va a cantar el próximo viernes, que es día 29, y será de forma simultánea en toda Mallorca, en todas sus localidades. Estamos hablando de una actividad que se enmarca en los actos de conmemoración, precisamente del estreno del poema, ya saben, de Joan Alcobé, y con música de Amadeu Vives. Vamos a conversar con el presidente de la Obra Cultural Balear, con Antoni Jabrés. Bon dia, Antoni.
1: Bon dia.
0: Qué nervioso.
1: Ilusionat, diría.
0: Antes de entrar en los detalles de la iniciativa, te quiero preguntar qué significa para ti este poema, La Balanguera.
1: Bé, La Balanguera és un poema que jo crec que tots els mallorquins sentim molt a prop, perquè des del primer moment ja podríem dir que abans que fos musicat, ja quan era simplement un poema, ja per mallorquins d'aquella època ja representava, diríem, alguna cosa més que un poema. Ja va ser rebutjat d'aquesta manera la primera vegada que se va llegir en públic, que va ser en el Gran Hotel, en un homenatge a en Costa i Llobera, el 15 de febrer de 1903. Joan Alcobé se va posar a dret i va recitar el poema davant d'un centenar de persones a un dinar, i ja va causar un impacte s'entreveia que això era alguna cosa més que un poema, que és un gran poema.
0: Y años después, ahora que tenemos aquí el centenario, cuando se interpreta en el Palau de la Música de Barcelona, ¿ahí qué crees que supuso eso respecto a esa...?
1: Efectivament, allà ja és l'any 1926, justament aquest dia que celebrarem els divendres, el 29 de maig, se va interpretar per primera vegada, i aquí ja va adquirir d'una manera inequívoca la connotació digna del poble de Mallorca. Així se va sentir, se va estrenar a Palma un mes després, dia 28 de juny, en el teatre Líric, i ja totes les corals, formacions musicals i els programes de concerts d'aquella època ja totes l'inclouen dins el repertori, i oficiosament va adquirir ja en aquell moment aquesta naturalesa d'himne. Fins l'any 1996 no va ser himne oficial, quan el va declarar el Consell de Mallorca, també complirem 30 anys o guany d'aquesta data, però ja molt abans ja era himne oficial, era sentit com a tal.
0: Es buena palabra, porque entre ese año 26 y el 96 pasaron muchas cosas.
1: Sí.
0: Pasaron muchas cosas. Si te has fijado, Tony, yo al principio hablaba de un mensaje, pero realmente son dos, porque tenemos una convocatoria a mediodía en los centros escolares, sí, y otra a las 8 de la tarde, que esta es ya enfocada a todos los habitantes de Mallorca. Y te quiero preguntar, sí, ante todo por la primera, que esto es pedagogía, nada más y nada menos. Que los niños y los jóvenes no solo la canten, sino que la entiendan y la sientan desde pequeños.
1: Sí, és a dir, primer va sortir la iniciativa, evidentment, de la cantada popular de l'hora baixa, la qual se convoca tota la ciutadania, sense distinció. Però es va arribar a centres que me'l varen demanar de poder fer alguna participació, poder fer alguna cosa aquest dia. Per exemple, en el cas de Lluc, dels Blavets, que clar, les 8 de l'hora baixa ja no, d'un divendres, a més, ja no hi ha horari lectiu. I vàrem pensar amb aquesta idea de poder estendre's en aquest acte també des de matí a les 12, de la mateixa manera que, per exemple, el dia de la pau i la no violència se celebra a moltíssimes escoles de Mallorca, en el pati, amb alguna activitat. Vàrem pensar que aquesta també era una oportunitat per acostar en els nostres estudiants a la figura de Joan Alcobé, que mai també era el centenari de la seva mort, i sobretot a La Balanguera, que coneguin La Balanguera, que significa La Balanguera, i que la puguin cantar plegats i que puguin sentir la força que té cantar plegats. Els nins d'una escola, escoles que són molt grans i que tenen centenars i centenars, o més d'un miler de nins que cantaran plegats aquest dia. O sobre baixa, els ciutadans, qualsevol ciutadà, les places públiques.

0: públicas de la nuestra isla.
1: Exacto. Aquí, Tony, yo entiendo que todavía faltan algunos días y a lo mejor puede cambiar un poco la radiografía, pero de momento, uh-huh, ¿cuántos centros están adheridos y han confirmado que efectivamente a las 12 del mediodía se va a efectuar ese canto de la balanguera?
0: Seran dos centenars llargs. Hi ha centres educatius de tots els municipis, públics, concertats, de tot tipus, petits, enormes, és a dir, hi ha una varietat molt gran, és a dir, se'n van afegint, un de goteig, seran això, no donaré una xifra exacta ara, perquè la darrera vegada que la vaig mirar fa uns dies estàvem al voltant del 230, una cosa així, se n'afegiran alguns més, però bé, serà, jo crec que serà un dia per recordar. En aquesta cantada des de matí, algunes de les escoles acudiran a Palma en el Pati de la Misericòrdia per fer una cantada conjunta interescolar. Aproximadament 1.000 nins s'ajuntaran al Pati de la Misericòrdia per cantar-la. Bueno. Però després serà altra escola que cantaran els seus patis. Per exemple, hi ha tres centres de Son Goldeu, que crec que és una iniciativa molt hermosa. Tres centres públics de Son Goldeu s'ajuntaran a una plaça per cantar-la conjuntament, a l'Institut Jurat Soroll i Blanes, el centre d'infantil i primària Espont i el centre d'infantil i primària és el Gabriel Balseca. Jo crec que també és una imatge potent d'una barriada multicultural, de moltes procedències, en què centenars d'alumnes s'ajunten per cantar l'himne de Mallorca. Els blavets, ja ho he dit, emblemàticament també la cantaran a l'escolania. Se cantarà també a Sant Lledó, en els campus de la universitat. S'ha convocat a tota la comunitat universitària, professors, alumnes i personal de servei per cantar el de junts, dirigits per la coral universitària. És a dir, hi haurà actes que seran molt, molt lluïts, molt guapos.
1: Por supuesto. Sobre la segunda, Toni, claro, aquí estamos todos interpelados. Aquí entiendo que cada municipio se va a encargar de congregar a sus habitantes. No sé qué tipo de coordinación vais a seguir, porque vamos a recordar que es un evento simultáneo.
0: Sí. La veritat és que l'esforç d'activació de tot això i de coordinació ha estat molt gran per part de l'equip tècnic de l'entitat, però en concret l'acte de Sora Baixa, l'Obra Cultural l'organitza conjuntament amb els 53 ajuntaments de Mallorca. Tots els ajuntaments s'hi han afegit.
1: Que gran notícia.
0: La acollida ha estat magnífica, per damunt de colors polítics, tothom s'hi ha afegit, i l'organització corre càrrec d'això, de la delegació de l'Obra Cultural en el municipi i l'ajuntament corresponent, però també hi ha altres entitats que s'hi han afegit. En aquest moment hi ha més de 300 entitats de tipus local que participen a la cantada del seu municipi. És a dir, me refereixo que en primer terme, lògicament, a bandes de música, a corals o altres formacions musicals, però després també altres entitats culturals o de cultura popular o de gent gran. Crec que superen de molts les 300 entitats que col·laboraran en aquestes cantades.
1: Importante también, Antoni, para que en todas las localidades tengamos claro el plan que se va a seguir, donde buscamos la información sobre nuestro municipio.
0: Sí, tots els municipis estan ja informats en els seus veïnats a través dels canals de comunicació que tenen els diversos ajuntaments, etc. Però se pot trobar, en tot cas, tota la informació concentrada a la pàgina web de l'Obra Cultural Balear, i hi ha un mapa on surten tots els punts en què se cantarà la balanguera. I trobaran els ciutadans, els oients d'Ibir, que són dos dies, i trobaran tota la informació, també qui participa, etc. Seran més de 53 cantades, és a dir, Mallorca té 53 municipis, però hi haurà més cantades que municipis, perquè hi ha municipis en diversos nuclis poblacionals en què se canta a un parell de llocs. Per exemple, a Marratxí se canta a Pòrtol, se canta en el Pont d'Inca, se canta a la Cabaneta, en el Pla de Natesa, a l'Hora de Memòria també hi ha una cantada a Sant Jordi, i a més podem afegir que també hi haurà una cantada a Barcelona organitzada per l'Espai Mallorca de Barcelona, que reuneix centenars d'estudiants mallorquins desplaçats i altres residents mallorquins a Barcelona, a la qual se podrà afegir evidentment qui vulgui. I totes les persones que acudesquin en aquestes cantades tindran a la seva disposició una cartolina, una octaveta, amb la lletra impresa de la Balanguera, perquè aquells que no la sàpiguen la puguin seguir amb facilitat, amb comoditat. I, a més, hi ha una versió digital que ja han publicat a través de les xarxes de l'obra cultural perquè la puguin seguir des dels dispositius, des dels mòbils, també si ho desitgen així.
1: Jo te quería preguntar qué imagen global esperas tú de la isla. En un momento seguramente delicado, cada época tiene sus momentos complicados, sí. Tiene sus dificultades, eso por supuesto, pero seguramente en un momento en el que a Mallorca pues la coge peleando en diferentes frentes, estamos hablando de problemas de vivienda, estamos hablando de un turismo masivo en muchas ocasiones y en muchos lugares, ¿puede solapar este tipo de tradiciones? No sé cómo lo ves tú.
0: Nosotros pensamos que han de pelar en aquests elements que mos poden vertebrar, que mos poden cohesionar socialment. En aquest moment Mallorca, la societat mallorquina és una societat desestructurada que ha experimentat canvis demogràfics extraordinaris, i nosaltres apel·lam en aquesta necessitat de tenir referents compartits. És a dir, no pot ser que el que uneix en aquest moment en els residents de Mallorca sigui únicament el certificat de residència o la targeta d'estip. La comunitat humana ha d'aspirar-se a alguna cosa més que això. Pensant que una iniciativa col·lectiva, com pot ser aquesta cantada multitudinària, pot reforçar aquesta cohesió. I, evidentment, si ho fa, prenent com a excusa una cosa tan transcendental com a element d'identificació de qualsevol poble, com pot ser el seu himne.
1: Ni más ni menos. Pues vamos a estar muy pendientes de esa gran cantada simultània el próximo 29 de mayo. Repetimos, La Balanguera, canto centenario, viernes 29 a las 8 de la tarde, cada uno en su municipio, y ya sabe dónde puede buscar la información pertinente. Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear, gracias por acompañarnos y muchísima suerte, sobre todo que lo disfrutéis.
0: Muchas gracias a vosotros, como siempre.
2: A vivir que son dos días Baleares.
3: Society is run by insane people.
4: A mí me han perjudicado que no habría dinero con qué pagar lo que me han perjudicado.
5: I'm too sensitive. I wish sometimes I could just enjoy the simple things in life.
6: Hoy es fuego y mañana olvido.
7: ¿Cómo están las máquinas? Lo primero es...
2: Rincones sonoros. En A Vivir que son dos días Baleares.
1: Ha llegado el turno de hablar de la música. Ya saben que es un espacio que nos va a acercar siempre a la vida personal, también profesional, del invitado que en cuestión tenemos aquí. En este caso tenemos al cineasta mallorquín Josep Alorda. Buen día, Josep.
8: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: A ti por prestarte y estar aquí contigo y conocerte un poquito más, que hemos conversado en muchas ocasiones, pero al final siempre queda eso, ¿no? Que al final terminas hablando del tema, en tu caso, pues, de la película, del corto que estás promocionando, y no llegamos a profundizar en tu vida, y yo creo que ha llegado el momento de romper esa barrera. ¿Cómo lo ves?
8: Sí, no, creo que es necesario, porque es verdad, a veces siempre está ahí amb els projectes i tot això i no arribem a xerrar mai, de veres.
1: De hecho, fíjate, yo no te preguntaba nada en los últimos días, todavía no te había hecho ninguna pregunta, y ya me avanzabas que estás ahora descubriendo la música de otra forma, a través de tu trabajo.
8: Sí,
1: claro,
8: sí,
1: eso
8: sí,
1: ya
8: sí.
1: A mí me da la pista de que un peso importante sí que tiene en tu vida la música, ¿no?
8: Sí, molt, molt. Jo, de fet, jo a mi me fascina que tinguem un invent que te pugui canviar l'estat emocional de qualsevol punt, i que no sigui una droga, vull dir que és una cosa que és dels millors invents, juntament amb la bicicleta, que hem fet, i jo sempre me'n record que escoltant música, de fet, sempre com que tenia els auriculars a tope, i ara m'ha cuit més, però jo me'n record que sempre dur la música a tope, amb el volumen a tope, sempre amb un MP3.
1: Te salta l'aviso, no? Cuidado, peligro.
8: Total, i estic un poc assustat amb això, perquè sempre he duit auriculars de damunt i sempre he escoltat música, sempre.
1: Qué bueno. Ahora vamos a conocer todas tus propuestas, pero ante todo, Josep Alorda es mallorquín, cosecha del 97, y mallorquí d'Esplà.
8: Exacte. Això és així. Mon pare és de Sencelles, ma mare és de Sant Eugeni, i pues, és aquest punt tan concret de l'illa que, bueno, que enmig ja vinia ali, no? Tot i que jo realment he crescut a Palma i he anat a escola a Palma i tot ho he fet a Palma, realment. Jo sempre m'he sentit que sóc d'allà, d'aquella zona, perquè els meus pares són d'allà i sempre, bueno, que els meus predins i tot això és on anàvem a estiuetjar i on cada cap de setmana anàvem a reunir-nos allà. I no sé, sempre he pensat que sóc d'allà i que, no, que Palma està bé, però que ho empleï com a, no, com a refugi d'estudi i feina, però que realment jo pertany en aquesta zona tan concreta d'Esplà que m'agrada tant. Jo me'n record de residir com a tal, no, perquè jo era molt petita, molt petitet, però sí que és vera que dels estius que passava allà i de bueno, sortir en bicicleta tot el dia i tornar com a de vespre, això de l'estiu i aquest moment de llibertat eren unes coses que encara record molt bé, i sortir amb amics i tot això, del poble, i sempre era com que no teníem res a fer, però ho teníem tot a fer i sorties i bueno, te trobaves la gent i ja està, i això és el que sempre recordaré de la meva infància, està clar.
1: Qué bueno. Claro, aquí encontramos una madre que es profesora, que es docente, y un padre que es fontanero. Sí. Es decir, que en principio aquí ese gusto por el cine, esa afición, en principio parece que de familia no te viene.
8: No. És vera que el cinema com a tant sí que és una cosa que nosaltres al vespre sempre posàvem una pel·lícula, i això era així, i era una pel·lícula tipus Disney, Pixar, aquest tipus de coses, amb VHS, i és l'únic cine que tenc jo de casa meva. Després és vera que me varen comentar, quan ja era un poc més gran, me varen comentar que nosaltres teníem, jo tenia un tio predí a Sant Eugeni que duia cine, de Sant Eugeni, vull dir, abans havia una sala a Sant Eugeni que crec que estava en el centre parroquial, i això era la sala de cine, quan abans havia sales a cada poble que anaven duent les jaunes de cel·luloide en bicicleta, pues el meu tio predí, no? El meu tio abuelo era el que duia això, però ni el vaig conèixer ni res, però sí que és vera que me va fascinar, que una vegada vaig anar a una casa antiga allà i que sabeu que vivia aquest tio, i hi havia cartes de la Metro Goldwyn Mayer superantigues promocionant pel·lícules de aquesta sala has de dur aquesta pel·li i tal, i eren com a cartes així de, que venien, no sé, de Metro Goldwyn Mayer a Espanya, no? A Madrid, i és l'única relació que tenc amb el cine. De fet, no ha artistes de la meva família ni ningú que se dedica a la cultura, tot i que sí que és vera que jo considero que som una família que sí que mos agrada molt la música, mos agrada la lectura, mos agrada l'art,
1: molt apegada a la cultura, bueno, no?
8: Sí, però és vera que dins mon pare, mon mare i el meu germà és vera que no van de cine, que només he estat jo, que m'agradava la manera d'expressar de, no, aquest art, i és això. Sí.
1: Qué bueno. Pues yo te voy a pedir que vayamos con la primera canción, si te parece.
8: Venga.

0: Ya pensaba yo que iba a despedir la temporada sin que nadie me trajera una propuesta de Antonio Font. Parece Hombre, mentira, no, pero no. Eres el primero.
1: Ostres, no pot ser, no pot ser mai. Ui, no, no, no, i molt malament, perquè, joder, jo crec que si ets mallorquí o si ets illenc, Antoni Font pues, està allà, perquè són, no sé, les seves lletres, els seus ritmes són molt, molt nostres. I,
0: jo diré algo en defensa, també, en defensa de esta gente, també diré algo. Elegir tres canciones que representen tu vida fàcil no és, tampoc.
1: Sí, no, no, no, no, és ben complicat. Jo aquesta l'he triada perquè aquest àlbum de Rússia era un CD que nosaltres teníem, la meva família i ma mare, de fet, i sempre estava en el cotxe, i sempre escoltàvem aquest àlbum, i aquesta cançó era seva, si normalment, no sé si ets la primera, però bueno, era les que més m'agradaven, i aquell CD va quedar, vamos, rebentat, de tant d'escoltar-ho. I és tot un gust, perquè amb en Joan Miquel Oliver, que ara ha tret àlbum que s'hi diu Roïssos, que és, bueno, és l'artífice, no?, d'Antoni Font, doncs pues, aquests darrers videoclips que ha fet d'aquest nou àlbum els he fet jo, per tant...
0: Bueno, el que faltava ja.
1: Sí, sí, sí, és que, bueno, és un tio que admiro molt, el grup l'admiro molt, i quan me va proposar fer això, vaig flipar, i amb un dematí varen quedar, i va anar tan bé que varen fer 4 videoclips amb un dematí. Imagina't, i això la gent encara no ho sap, vull dir, no s'ha comentat, que diguem. I ho varen fer així.
0: Qué bueno, esa es la actualidad más inmediata, lo que más inmerso estás ahora mismo, total, que estás también trabajando en videoclips, que sí, al cabo es otro mundo también, un submundo, vamos a decir, dentro del audiovisual, pero nos habíamos quedado, cuando hablabas de cine, perteneciente a una familia muy apegada a la cultura, ¿no? Aunque no hubiera salido ningún artista de ninguna índole, pero sí que muy apegada tanto a la música como al cine. Pero concretamente yo tengo que ir al inicio de todo. ¿En qué momento, si sabes determinarlo, si lo recuerdas, tú dices, yo quiero dedicarme a esto? El cine es mi vida y yo tengo que vivir del cine. ¿Eso cuando sí. lo tienes tú claro?
1: Pues mira, aquel momento va a arribar de manera muy tardana, sinceramente, porque yo voy a estudiar economía, voy a decir, yo voy a hacer bachillerato, y no me van a dejar ni hacer bachillerato artístico, porque yo es que volía hacer. Però com que no ho tenia molt clar i, clar, tancava un pot de portes, això és el que desorientador a l'escola. Yeah. I vaig estudiar el batxillerat social, que m'han encantat les matemàtiques, en aquest sentit, i vaig fer economia. I després d'economia ho vaig aprovar, vaig veure que m'agradava, però que no podia fer feina en una oficina, i vaig anar a comunicació audiovisual. Però jo vaig entrar a comunicació audiovisual l'any 2016, fora tenir cap tipus de criteri a nivell cinematogràfic, perquè jo veia pel·lis, m'ho podien agradar tal, però potser eren pel·lícules comercials horribles. I va ser a la universitat que me vaig començar a formar, bueno, és el que toca, no? Però al veure que així com havia gent que a la universitat ja dominava, ja sabia qui era en Godard, qui era en Truffaut, jo vaig anar allà i ho vaig descobrir tot allà. I realment, el moment exacte on vaig dir jo vull fer pel·lícules va ser a la universitat, precisament quan vàrem fer una projecció des documental de Ciutat dels Morts, de Miguel Ec, de Mosaic, i aquí és quan vaig veure que, vale, que el cine no pertany a Hollywood, sinó que a dia d'avui hi ha un circuit independent alternatiu de cinema on jo hi puc formar part i on jo puc emplear el cinema per contar les històries que jo vull, que és aquesta realitat diferent i llenca que vivim, no?
0: I aquella, sí, sí, sí. I aquella etapa, com la recordes tu, d'estudio, segurament d'entrar en un àrea que, en parte tu mismo, tiempo antes te habías vetado un poco.
1: Sí, sí, sí, bueno, jo, a veure, jo vaig anar allà i no sabia molt bé, perquè ja t'he dit, venia d'economia i dic, ui, no sé si això, no sé si, no, d'ir a Guatemala era algo peor, no? Però vaig anar allà i la veritat que me va agradar molt, i era un lloc també que quedava molt, que anava sempre en els cinefòrums, que s'organitzava, i volia dir, no, com que era la universitat privada, perquè no havia opció pública d'aquesta carrera, era molt poca gent, i era bastant familiar tot, i sí que és vera que jo tocava totes les càmeres, bé, qualsevol interruptor de la universitat el tocava, després també vaig fer becari, i eres que... administrava tot lo dels préstamos, perquè en aquesta universitat hi ha el material de càmera i tot això, i són els alumnes que ho gestionen, no? I te fan una rebaixa a la matrícula i no sé què. I jo era aquest alumne que manejava com... No era professor, però sí que sabia tot com funcionava, no?
0: Te conocía todos los entes hijos.
1: Efectivament. I amb això pues, vaig aprendre bastant i després d'anar a Cine Ciutat. Jo també, tot el que és la carrera universitària era anar tant a la universitat o a Cine Ciutat. I no sortia d'aquest bucle i això és el que li recomana a qualsevol si realment vol aprendre alguna cosa, pues, que bueno, no és quant més feina faig millor, però sí que és vera que t'integris, no? No pot ser això de de no fer vídeo universitari, no pot ser això d'anar a classe i me'n vaig a casa i ja està i no toc, o sigui, com si fos un horari fixo. Jo crec que has de viure això, no? Ho has de fer.
0: Exacto. Al igual que hablabas de aquel corto que te marcó en cierto modo y tú dijiste, yo quiero dedicarme a esto, esta tiene que ser mi vida, ¿hay más títulos en el cine? ¿Alguno que te hiciera clic y dijeras...?
1: Sí, sí, sí. Sí, total. Bueno, por ejemplo, está After Sun, de Sherlock Wells, ¿no? Una película del 2020 que es ficció, que me va impressionar bastant i també me va introduir bastant dins el món de... Ostres, a lo millor una ficció... és possible, no? No tant documental creatiu, sinó que també és possible fer pel·lícules de ficció. No és Hollywood, però sí que és veritat que estiguin ben fetes, que són reals, que són humanes, que són orgàniques, perquè jo a vegades quan veig cine de ficció pues que penso que és molt artificial, no? Que és molt, que es veu bastant i és operatiu del cine. I aquesta pel·lícula en concret que conta bàsicament el suïcidi d'un pare, no? I la recerca d'aquesta filla, pues me va trastocar bastant i no fa molt, però és que és 2020 això, t'estic xerrant, sí, del 2020.
0: Pues la tenemos aquí, no la pel·lícula, que no daría tiempo a verla, pero sí su música.
1: Exacte.
0: ¿Vamos con ello?
1: Venga.

0: Claro, Under Pressure, yo creo que todo el mundo la ubica. Aquí en este saco va Queen y va David Bowie. Lo que pasa es que esta versión está ligeramente cambiada, ¿no?
1: Efectivamente, aquesta versió és la dels climes de la pel·lícula, que, bueno, que canvia un poc i ja no fa el típic estribillo, sinó que comencen a entrar unes cordes i és una cosa més d'orquestra i realment canvia molt, perquè la pel·lícula, aquesta cançó sona quan realment el protagonista, bueno, el protagonista i el seu pare ballen per darrera vegada, ja que després son pare pues suïcidarà, no? I clar, ja és un moment que me va, perquè és un moment oníric, és una cosa un poc creativa, i aquí me va, a mi, bueno, aquí me va encantar la pel·lícula, va ser increïble, i és a dir, jo la vaig veure i després vaig anar 5 vegades més a veure-la en el cine. Vull dir, és una cosa que vaig devorar i no m'ha tornat a passar mai més en una pel·lícula, i per això aquesta cançó, vamos, aquesta versió d'aquesta cançó...
0: Te persigue directamente, ¿no?
1: Exacte.
0: Llega un momento, después de terminar la carrera de comunicación audiovisual aquí en Palma, en CESAG, tú ahí conocías mucho y disponías mucho y lo aprovechaste muy bien, pero cuando acaba hay que dar un primer paso, que entiendo que no debe ser fácil. ¿Por dónde empieza uno cuando ya sale de lo que muchas veces es, no sé si el paraguas universitario, que te protege un poquito, pero luego te espera el mundo real ahí fuera?
1: Sí, bueno, pues eso... És a dir, tu has de fer moltíssimes coses, has de crear moltes circumstàncies perquè emerja la situació adequada per tu, no? I és una, crec que són condicions de sort, d'estar en el lloc on toca, bueno, d'un esforç previ, però és veritat que s'esforç, però ja no hi ha una meritocràcia, vull dir, per molt que t'esforci, potser no t'ho va bé en la vida, i això és així, la gent ho ha d'entendre, i per molt que t'aixequis a les 6 i te posis a currar, però per aventura no arriba mai, o per aventura sí, no ho sé, això no ho sé. Però jo, per exemple, vaig tenir la sort de que, bueno, jo, la meva primera feina que me va donar seguretat en mi mateix, que me va permetre comprar-me tot el que ve sent càmeres i que me va deixar invertir un poc en el meu futur, va ser el Mallorca, l'equip de futbol. Però jo realment feia les pràctiques d'IB3 i vaig anar, i m'agradava molt anar als entrenos, i ja vaig conèixer en Albert Sales, que estava allà, i a partir d'aquí vaig entablar un poc de contacte amb ell, i bueno, va haver un moment que el Mallorca va pujar com a dues temporades a primera, de cop, i jo també vaig incendir amb l'equipo, i jo era el càmera oficial del club, no? I, bueno, el càmera oficial, juntament amb tres persones més, pues, com que ho fèiem tot la comunicació, i tot això ja me va servir per formar-me bastant bé a nivell laboral, i a partir d'aquí ja van venir videoclips, ja van venir curtmetratges, i va venir tot, però jo realment el meu inici i tot el que me va començar i tot el que m'ha donat molta sort va ser aquesta estància meva amb el Mallorca, amb el club de futbol, que també era molt fan i també jo era molt seguidor, com amb en Joan Miquel Oliver. Vull dir, jo al final és que he fet feina amb la gent que he admirat o amb els puestos que més he admirat o que més he estimat, i això...
0: Pues, que lujo és això. Que lujo és
1: sí, eso. He tingut com molt de regalos així i en la meva carrera, i mira que soc jovenet encara, vull dir, tinc 29 anys. Sí. Per tant, no sé molt bé què me depara el futur, però és veritat que he tingut tota aquesta sort. És a dir, aquesta sort, he tingut aquesta gràcia o aquests regals de la vida, i això és una cosa que sempre ho pens i que n'estic content, la veritat.
0: Tu consideres, en qualsevol cas, evidentment, esto te da un bagatge i te da unes possibilitats econòmiques i una forma, digamos, para empezar de manera independiente que no todo el mundo puede tener. Tu diries que... és complicado, però para ti el primer trabajo sólido como tal es Primavera Sveida.
1: Ah, sí, també, claro. I també he de dir que una persona que té uns pares que també l'ajuden en tot el possible, pues també ja parteix amb un privilegi, que clar, jo sempre
0: crec
1: que he pogut xerrar des del privilegi sempre en un sentit de que mai m'ha faltat de res, i els meus pares potser no en tenien molt bé que fer, no? Perquè se canvia d'economia, de fet mon pare no sap ni què estudiar, jo crec, però sí que és veritat que sempre m'han donat suport, ¿vale? I això també és una cosa que és superimportant. I en aquest sentit, paral·lelament a lo del Mallorca, va passar tot lo del Covid, i bueno, jo vam anar a casa predina a fer evidentment tot lo que és el confinament i tot això, perquè havia la meva predina encara, i aquí és quan realment em vaig donar compte que la meva predina tenia demència. Bueno, ja ho sabia, no? Però ara veure que vaig conviure amb una persona amb demència, i tot això em va inspirar per voler fer un curtmetratge inspirat en el llenguatge d'en Yasu Hirozu, però a nivell mallorquí, d'una persona que bueno, que té demència, i de la seva família, que com viu amb aquesta situació, perquè són situacions molt delicades. La veritat que és una cosa sorprenent, perquè vius amb una persona que no viu a la mateixa realitat, no? I, claro, hi ha xocs de que no se'n recorda molt bé de què està passant, sap? Vull dir, és una cosa... O mira la tele i se pensa que la tele està passant a la casa, vull dir... Sí. Hi havia situacions molt interessants i molt particulars i tot això pues, me va servir com per fer, de manera honesta, un guió d'un curtmetratge que no està inspirat realment amb això, però sí que hi ha coses que vaig viure i que vaig voler volcar en aquest curtmetratge. I això va ser el meu primer curtmetratge
0: no es va constatar que encontrar el encaje a todo eso, porque tú estás hablando de una realidad, la nuestra, la que se está viviendo, y la paralela en la que estaba en este caso tu abuela. Pero es que la realidad nuestra es que era de confinamiento, es que era desconocida también para todos. Es decir, ahí se te juntaban una serie de variables que las supiste volcar muy bien.
1: Sí, bueno, és que és complicat. És complicat en un sentit de no tirar molt de personal, de no fer una cosa lacrimògena, perquè hi ha molt de curtmetratges així, dels darrers dies d'una persona major, i a vegades pequen pues, això de ser lacrimògena. Bueno, és que has de tenir un equilibri un poc de tot, i no és el meu millor curtmetratge, ni en broma, perquè és el primer, i era tot com... Tothom era de la universitat i tothom era primerenc en aquest sentit, però és veritat que té una cosa que és autèntic, i això és així, i això m'ho va confirmar que això és el que volia fer i que volia seguir un poc amb aquesta línia, no? de contar aquest tipus de coses, de com cada dia vinguen nostres valors patrimonials i culturals, i de mirar, de xerrar un poc de nosaltres, i no tant, per exemple, el típic del primer curtmetratge d'un estudiant de cine que se presenta en Tarantino, no? I vol ser com en Tarantino, per exemple, i dius, bueno, pues això ja hi ha un Tarantino, vull dir, no importa que n'hi hagi més, i damunt que no te quedarà tan bé. Vull dir, a vegades el que se fa molt també en sortir d'aquest tipus d'estudis és intentar cercar una perfecció a la teva pel·lícula que no la podràs aconseguir mai, perquè ets un recent llicenciat amb això, per tant, amb això mai soc conscient, i crec que vaig jugar bé aquestes cartes, no? Que és el que també recomano a tothom. Yeah. Ser conscient un poc de on pots arribar, no?
0: Y en este caso tú, más o menos lo tenías claro, porque vamos a ver, si echamos un vistazo a tu trabajo, cuando vamos a Guaret, que sería el segundo gran trabajo, el corto Guaret, uh-huh. Aquí es donde realmente empieza a aflorar ese sentimiento tuyo, ¿no? Ese gusto tuyo en tu trabajo por defender el arraigo, por defender la tierra, por defender Mallorca. Aquí además es verdad que encontramos un argumento muy, muy reflexivo que parte de la obra de teatro original de Pedro Mas y de Joana Castell, pero aquí abordas la relación entre un padre y un hijo, pero claro, el telón de fondo es también la poesía de Damià Huguet. Quiero decir, aquí ya empiezas a volcar todo ese sentimiento que acumulas, ¿no?
1: Total, total. Yo tenía toda esta información y todo este sentimiento y emoción de voler contar això de... No estic encaixant en el puesto on suposo que he d'encaixar, les coses estan canviant, la pèrdua aquesta de valors patrimonials i culturals, però no hi havia manera de canalitzar tota aquesta informació en una pel·lícula i tal. I aquí és quan vaig jo fer feina a la mostra d'arts escèniques de Sant Eugeni i se feia aquesta obra de teatre i la vaig veure, em vaig quedar enamorat. I quan va acabar l'obra de teatre vaig anar allà amb Pedro i li vaig dir m'agradaria fer una pel·lícula d'això perquè és que no... m'apareix super trist que l'obra de teatre acabi i no se pugui tornar a veure, no? I que acabaran els bolos i ja no se podrà tornar a veure aquesta història. I aquí ja va començar un dispositiu perquè no és una història meva, però sí que és veritat que pot moltes coses, no? Allà de, és a dir, el meu exercici de síntesi d'agafar aquesta obra i transformar-la en cine està allà, però no és res meu, però sí que és veritat que volca tot el que volia dir en aquell moment, no? Una recerca d'identitat, d'una persona que no encaixa on se suposa que has d'encaixar, no? I al final tenim un personatge que llegeix poesia d'en Damià Huguet per recordar son pare, perquè son pare no li va ensenyar a xerrar mallorquí, perquè no tenien una relació propera, perquè eren bàsicament dos homes. Vull dir, és que és una cosa que no va amb jo, però me va servir per volcar tot això que tenia de dins i, bueno, va ser una gran pel·lícula que encara a dia d'avui me dona certes alegries i si bien, pues, me felicita bastant quan la veu i flipo molt. Sí, és veritat que estoy muy contento.
0: Aparte de lo que comentas, también ha habido reconocimiento en certámenes, sin ir más lejos, el Atlántida, por ejemplo, por citar alguno. Se completa también, esa faceta tuya se completa también con un último trabajo que comentábamos de esto no hace mucho, algunos meses, cuando hablamos de Nom de las Flors, que es, uh-huh, a mi modo de verlo, otra manera de entender la realidad de Ibiza. Y aquí ya hemos llegado, uh-huh, a un punto en el que poco importa si Ibiza o Mallorca son realidades similares. Seguramente la de Ibiza bastante peor, pero aquí vuelves a defender tu tierra, a hacer una crítica, en este caso, al turismo de masas, a la pérdida del arraigo, que se complementa muy bien con Guaret, sin tener nada que ver.
1: Sí, totalment. Aquí va ser una cosa molt interessant, perquè és veritat que Eivissa, que no és el meu entorn com a tal, és la meva visió com a persona que viu a Mallorca, que va a Eivissa d'hivern i se troba bueno, amb el que se troba, que és gruix per tot, perquè tothom se prepara per la temporada, hi ha obres per tot, i no hi ha res més. I bueno, perquè no hi ha gent, és a dir, només hi ha gent reformant coses. I bé, i és una altra vegada això, és un pal del mateix, però diferent, no? És aquesta espècie de defensa. Sí que és veritat que jo surt d'un altre festival, allò és com una estància, un taller de cinema, i en tres dies pues, vaig fer això, i la veritat que és una cosa que vaig fer de manera autoproduïda, fora cap tipus de finançament, compta amb l'ajuda d'en Miquel Serra, que és un altre artista de música, que, bueno, un cantant manacorí que em miro moltíssim, i que he pogut demanar-li una cançó i que me l'ha cedida, no?, per fer aquest curtmetratge, que de fet, moltes gràcies, perquè és que no me la va cobrar, jo li podia pagar i no me va cobrar.
0: Que hablando de canciones, nos queda una, que en este caso tuya no es, pero más o menos.

0: grandes corcamines.
1: Aquí tenemos Memphis Us de Per Andreu, del Solleric Per Andreu. Aquí no podemos decir que esta música haya marcado tu vida, Josep, pero sí que puede ser que la marque.
2: Sí, sí, sí, no. Bueno, ja fa dos anys que tal, però des de que vàrem fer això, la veritat que m'ha canviat bastant la vida, perquè arrel de... Això va ser el primer videoclip, perquè si s'ho ubica un poc, va ser el primer videoclip que vaig fer, i ho vàrem fer un poc de broma amb Pere i jo, que no mos coneixim ni res, però li agradava molt el que jo feia. I bé, vàrem fer aquest videoclip, va anar molt bé, i arrel d'això he fet més videoclips, ha anat molt bé també, i no només això, si és que m'ho va dir en Pere que feien el concert inaugural d'aquest àlbum, amb aquesta cançó, i va dir, toca la cançó en la guitarra, perquè tot la guitarra, i toca-la, i farem la gràcia de que has fet el videoclip i també la toques, no? I va passar una cosa, que és que el mateix dia del concert la seva dona se va posar de part i se va anul·lar el concert. I vam tenir que aplaçar-ho tot un mes, i de aplaçar un mes li vaig dir, Pere, jo crec que en lloc de tocar la guitarra puc tocar una altra cosa. I me vaig fer un instrument amb taronges, perquè com que és de Solla, i el concert era Solla d'inauguració, i és com un piano de taronges, no? I vaig tocar això. I arrel d'això, ara amb ell feim concerts, no? Els concerts de gira d'aquest àlbum, per dir-ho de qualque manera, i de vaig jo amb unes taronges que ja no fa gràcia, perquè és un instrument que he creat jo, i no sona molt bé, la veritat. Però bueno, anem fent. I arrel d'això, no només això, sinó que he fet videoclips amb molta alta gent, tipus en Joan Miquel Oliver, també, que és el que va editar aquest àlbum, però també amb Naina Zanoguera, en Gori Mates, no sé, he fet tantes coses que ara amb en David Cabot, amb el de Ritual Nepal, vull dir, amb el de Negre també, bueno, que total, que m'he juntat amb molt de músics i molta gent que fa coses així, i m'han donat a entendre que jo també puc fer música, perquè és una cosa que sempre he fet també, que m'ha agradat molt composar i tal, però a veure que no som músic, no he rebut cap tipus de teoria com a tal, no? Cap classe ni cap res, però bueno, que m'han donat a entendre que sí, que puc fer aquest tipus de coses.
1: Estàs conocent, no? La música d'altra manera.
2: Sí, exacte, m'estan donant a entendre aquest tipus de coses i coneixent la música d'una altra aproximació des d'una manera que també la puc emplear per expressar-me, que és una cosa que mai m'havia atrevit a fer, no? Yeah. I això estic fent, és a dir, estic a casa meva i dic, bueno, i ara, per exemple, l'altre dia vaig tocar una cançó i dic, bueno, pues és una cançó nova, i m'ho apunto tot i tal, i faig cançons, que de moment no han trobat cap forma d'àlbum ni res, però bueno, estic allà ja fent coses, no sé.
1: Aquí lo que me queda más o menos claro, Josep, es que no te cierras la puerta a ningún formato dentro del cine. Ahora tocado el de la música, conocerlo también desde el lenguaje audiovisual. Y yo quería preguntarte, por último, tal y como hablas siempre de tu trabajo, del cine en general, ¿tú te habrías podido dedicar a otra cosa que no fuera el cine?
2: Ui, tant. Ja m'hagués agradat, mira, per exemple, també, ja que el meu germà i mon pare tenen animals ara, bueno, ara sempre han tingut animals, però bueno, mon pare era llanterner fins que la crisi del 2008 el varen despedir, i sí que va començar a tenir animals per consum propi, que diguem. Pues jo que sé, m'imagino també una finca i tenim un hort o així, i vendre una cooperativa, m'imagino també feina de camp, no? O així, una cosa que és algo que m'hagués agradat fer, és a dir, que no m'he aproximat molt, però que mira, que si no me dedicas en el sector cultural, pues pintura m'agradaria, és a dir, m'ho penso moltes vegades, és a dir, i si ho deixo tot i m'opo una tenda de fruites i venc fruita i ja està, no sé.
1: Igualmente nunca es tarde para eso.
2: No, que va.
1: Nunca es tarde.
2: O professor, també,
1: Eso es muy bueno que lo repitas, lo decías al principio, esa suerte que has tenido, pero yo quiero añadir algo. La suerte se necesita, pero también hay que saber buscarla. Y tú eres una persona, sí, que, vamos a decirlo, no para, no deja de moverse continuamente, no deja de formarse continuamente, y de hecho, si no estás aquí presente en el estudio de la cadena SER, es porque estás de viaje entre Barcelona, caballo entre Barcelona y Andorra, precisamente por eso, porque sigues una formación y sigues trabajando de no paras nunca. Es decir, la suerte es necesaria. Ganársela aún más.
2: Sí, sabe dir, a mi m'agrada molt això, provar les coses, i claro, per provar aquestes coses, però també t'he dit que has de tenir el privilegi de poder fer-ho, perquè és veritat que si tu fas feina 12 hores en el dia, tal, no sé què, pues no, normal que no tinguis temps ni per pensar, saps? Però és veritat que jo, pues mira, sempre he tingut un poc això, he tingut, no vull dir la sort d'una vegada, però sí que és veritat que sempre he tingut un poc de feina i sempre he tingut temps per jo per provar aquest tipus de coses, i ho recomano que seguim, pues això, que deixi, que ho provi, que provi coses, sincerament, és l'únic que puc dir.
1: Exactamente. Pues Josep Alorda, ha sido un placer conocerte un poquito mejor, y gracias por la charla.
2: Gracias a tú, Sergio.
3: ¿Qué alineación hubieras sacado tú en el Real Mallorca? Entra en el Twitter de Ser Deportivos Baleares, @SerDepBaleares. Y si tienes más que decir, no te cortes. Tu participación cuenta. Parc de la Mar, Antoni Maura, Paseo Sagrera, Ronda Migjorn, Parc de Safeixina, Puente Paseo Mallorca, Porta Santa Catalina, Calle Pólvora, Curt, Pescadors, Sant Pere, Paseo Sagrera. 12ª cursa Samurada Iberia Express Ser Runner, 26 de septiembre. Prepárate. Más información e inscripciones en elitechip.net.
4: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
5: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
4: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
5: Un poble, una veu.
4: Obra cultural balear.
6: Hoy por hoy, Ser Foodie, Ayuntamiento de Palma, es restauración. Los viernes, entre la 1 y las 2 de la tarde, en Radio Mallorca, Cadena Ser Más, hacemos un repaso a toda la actualidad del planeta gastro. Restaurantes, chefs, el mejor producto local aplicado en nuestro recetario y mucho más. Hoy por hoy, Ser Foodie, Ayuntamiento de Palma, es restauración. En Radio Mallorca, Ser Más, 96.1 FM, radiomallorca.es y redes sociales.
7: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
8: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99€ o el SumUp con impresora por 69,99€ y ahórrate 100€ con SumUp.
7: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.